0: implica en los retos y en las dificultades para mejorar la vida de la gente.
1: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.